0: l'arxipiélago.
1: Són unes dades positives, però que en qualsevol cas no poden eclipsar la situació real de la ciutadania. Tenim una economia cada vegada més expansiva, dinàmica, crea el lloc de feina, crea riquesa.

0: Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
1: Per PIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de

0: probable que se pueda aplicar antes de las elecciones del mes de mayo del año que viene. Así que la conclusión es que esta temporada alta volveremos a estar sin una medida que ya se aplica en Ibiza y que desde el año 2019 sentó un precedente en la isla de Formentera y en Menorca en estos momentos pues se sigue estudiando. ¿Van a apoyar ustedes la medida tal y como está presentada este viernes?
1: Bueno, nosaltres aquesta mesura, vull recordar, la duim en programa electoral, també va ser quan des de gestió socialista que se va fer la primera mesura a Formentera, que ha servit, no, de línia a Eivissa i a Mallorca, va ser la primera llei que va donar exemple a la resta d'illes, i nosaltres també, com que hem vist la paràlisi que tenia el senyor Galmés tota aquesta legislatura, que fa anuncis i després no les fa, i aquest era un, perquè realment fa un mes o fa un any que té aquesta llei feta i presentada, i la que ha presentat ara té molt poc canvis, per tant fa un any que aquesta llei estava feta i no l'aprovava, nosaltres li van registrar en el Consell de Mallorca i li van registrar en el Parlament de les Illes Balears, cosa que hi van votar en contra, perquè senzillament per fet que ho havia fet el Partit Socialista. Per tant, nosaltres el que hem demanat per activa i progressiva és que els anuncis que fa el senyor Galmés després les executi, perquè van en la línia de les polítiques que faríem nosaltres, el Partit Socialista, mesures per combatre, per millorar la sostenibilitat i combatre la saturació o millorar les carreteres de Mallorca. Per tant, nosaltres tenim una posició favorable en aquesta llei, però molt crític amb el senyor Galmés, perquè torna a ser un anunci de voler fer veure què fa i no farà, perquè aquesta llei no serà aplicable enguany, no serà aplicable l'any que ve, perquè ve just que la pugui aprovar el Parlament de les Illes Balears i per tant no entrarà en vigor, perquè després han de tornar a fer un estudi per determinar el número d'escupos, el número de vehicles que pot acceptar la illa, llavors ho han d'aprovar per ple, llavors ho han de publicar, llavors al·legacions, en definitiva que van anar amb una sèrie d'anys per endavant, així com ho estan fent. Per tant, nosaltres som molt crítics amb això. I si realment volguessin que això s'aplicat ja, que és el que haurien de fer, és haver-ho aprovat abans, per suposat, però també altres mesures. El govern de Balear té la possibilitat de fer un decret llei, com ha fet tants, acabant de convalidar no sé quants, vull dir, la setmana passada en van convalidar un, n'ha fet moltíssims aquesta legislatura, hauria pogut fer un decret llei i aprovar-se ja i intentar que el manco s'estiu que ve fos aplicable, perquè el que està clar, i no sabem ben bé perquè el senyor Galmet se treu ara aquest as de la màniga, el tenia guardat i se'l treu ara, suposo que és un tacticisme totalment electoral davant d'una temporada turística que és totalment massificada, amb unes carreteres col·lapsadíssimes i no podrà complir allò de cap manera de que venia desembossat a Mallorca, sinó que al revés, s'ha embossat més. Davant d'això fa aquest anunci perquè ha d'haver davant la ciutadania, però realment sap que no ho aplicarà. I li és igual no aplicar-ho, perquè és tot el mateix que ha fet en tota la resta d'anuncis valents o d'anuncis de, dirien, d'una política de sostenibilitat, no? Claro. Per tant, nosaltres som molt crítics amb aquesta manera de fer política.
0: Por partes. Entiendo, sí. Por tanto, que a pesar de ser tan críticos y todo lo que usted acaba de exponer, este viernes su voto será favorable en el pleno extraordinario. Más que nada porque claro, Vox votarà en contra.
1: Sí, no tot
0: necessitaran el pollo de l'oposició, com a mínim.
1: Bueno, realment amb els vots de Més i del PIS suficient,
0: perquè... Bueno, Més, incluyo a Més a la izquierda.
1: Sí, però vull dir que amb els vots de Més substitueixen en els de vots, vull dir que no seria imprescindible en aquest cas el Partit Socialista. El que a nosaltres mos hauria agradat és que mos hagués cridat el senyor Galmés i que s'han pogut xerrar i negociar sobre aquesta llei durant aquest any que l'ha tingut dins el calaix, perquè fa un any va haver unes reunions molt tècniques, però realment no vàrem negociar cap tipus de proposta. De fet, en el Consell de Mallorca no hi haurà ni un període d'al·legacions per poder fer aportacions. Això no s'ha ni s'estableix. S'envirà directament en el Parlament. Evidentment, en el Parlament sí que farem esmenes. Nosaltres som, evidentment, com no pot ser d'altra manera, benvinguts en aquest tipus de polítiques, li hem de dir al senyor Galmés. Crec que actua també per la pressió que han fet. Vull recordar, han registrat aquesta llei en el Parlament de les Illes Balears i en el Consell han votat en contra. I, per tant, nosaltres, evidentment, benvinguts en aquest tipus de polítiques. Ara, també hem de dir que estan ganant una altra vegada més a la gent, perquè aquesta limitació no la veurem aquesta legislatura i se que ve, bueno, l'haurem d'aplicar nosaltres, és que governarem, l'aplicarem.
0: Claro, habrá elecciones, creo yo, no sé, habrá elecciones en mayo del año que viene, municipales y autonómicas, porque ya no se pueden adelantar, además.
1: Y a nivel insular también, que van a ser locales. Claro,
0: entonces, en el año que queda de legislatura, ya no puede haber un adelanto electoral en las autonómicas aquí, así lo marca el estatuto, por tanto no vamos a las elecciones. En caso de que se hubiera planteado esa hipótesis en el gobierno balear, nos vamos a mayo del 2027. Pongamos por caso que el Partido Socialista gana las elecciones o consigue un pacto a nivel insular para volver a gobernar el Consejo de Mallorca. ¿Aplicarían de forma inmediata la medida tal y como se plantea o

0: cambiarían alguna letra, porque lo que sabemos ahora mismo, no sabemos el tope exacto de vehículos diario.
1: No sabe Bufé qué cálculo, por ejemplo.
0: Tampoco, bueno, las sanciones estimadas por salirse de ese tope o por traer a la isla un coche o un vehículo no registrado ascenderían a los 30.000 euros. Mm. En Ibiza me parece que el tope de la sanción está en los 10.000, pero lo más importante es que no sabemos cuántos coches al día podrán, o vehículos en general, podrán entrar o registrarse para entrar por los puertos de la isla. ¿Cuál sería su tope? ¿Y cuál sería la medida que ustedes aplicarían? Claro, el Partido Popular lo que dice es que la izquierda ha gobernado 8 años y en 8 años no se ha hecho nada por la movilidad y nosotros llegamos para desatascar Mallorca. Bien. Y ahora dicen que aplicarán, si gobernasen, una medida de control y de limitación de los vehículos de entrada. ¿Cuál sería esa medida?
1: Bueno, el que està clar és que el Partit Popular no desembossarà Mallorca. Jo crec que tothom ho pateix cada dia i només a setmana en mes de juny. Això per començar, perquè ja està bé de tantes mentides que diu el Partit Popular, senyor Galmés. Nosaltres, si governàssim, evidentment, o si governam i que governarem, aplicaríem aquesta llei de forma immediata. I això, el cupo, evidentment, no el puc dir jo aquí, perquè no som tècnica ni experta en això, però s'ha de fer un cupo realista, o un cupo que permeti ser, i s'ha de fer una feina seriosa, que ja la podria estar fent en aquest moment el Consell. El que està fent ara el senyor Galmés és dir, aprovarem aquesta llei en el Parlament i després m'hi posaré a calcular el cupo. Podria fer feina en paral·lel i l'estiu que ve podria ja aplicar aquesta llei si volgués. En paral·lel que s'està aprovant la llei podria estar ja tramitant un cupo o podria fer la senyora Provenç un decret llei demà mateix i també podria aplicar-se l'any que ve la llei. Nosaltres, evidentment, com ja t'he dit, la duiem en el programa electoral per les eleccions per aquesta legislatura, a la que ve, evidentment, ja seria aplicar-la d'una forma rigorosa, com ja vàrem fer. Jo crec que els socialistes no mos han d'amagar les polítiques de mobilitat sostenible. La primera llei de reducció de vehicles que s'ha fet a Formentera la va fer un govern socialista, la va fer el govern de Francina Armengol. Per tant, és el primer exemple que mos serveix i que mos ha guiat a la resta d'illes. I, per tant, faríem aquesta feina. Ara,
0: bueno, gent per Formentera en el Consell de Formentera.
1: Però se va aprovar en el Parlament. En el Parlament se va aprovar i se la va fer un departament. És igual. La va fer un govern d'esquerres, vull dir. ¿No?
0: Usted ahora pide que los que o dice que los que pueden actuar o tienen margen de actuación son el Partido Popular en el gobierno, si consigue los apoyos de Vox, que esa es otra, pero bueno, que podría aprobar un decreto ley para limitar de alguna manera, para que antes de mayo, antes del verano del año que viene. Pero por otro lado, ¿para qué sirven las competencias? Quiero decir, si el gobierno que está en sintonía con los consejos insulares aquí en Baleares, va a actuar o legislar si el consejo es el que tiene la competencia. Y usted, que ha sido presidenta del Consejo Insular de Mallorca, tendrá que defender también las competencias de la institución, ¿o no?
1: Sí, porque esa aplicación de esa limitación la ha de fer el consejo sí o sí. Qui aprovi per llei, que això s'ha de fer perquè necessita una llei, l'ha de fer el Parlament, sí o sí, perquè el que aprovarà el Consell de Mallorca en el plenari és la seva potestat de proposar una llei, però també l'ha de proposar en el Parlament i l'ha d'aprovar el Parlament. Per tant, el Parlament, via decret llei del govern o via llei que li proposa el Consell de Mallorca, ha d'aprovar la llei per habilitar poder limitar els vehicles. Qui ho ha de fer després és qui té la competència, que és el Consell de Mallorca. Mm. Igualment, el Consell de Mallorca hauria de reclamar més competència i mobilitat per dur tota la mobilitat sostenible, perdó, tota la mobilitat terrestre a la illa de Mallorca, que tampoc en això no hi estan d'acord. Però, en definitiva, da igual la via. Jo el que vull dir és que aquest govern ha empleat tota la legislatura per fer anuncis que després no fa. I aquest és un mateix. I el senyor Galmés ara vol quedar bé d'aquelles que farà una mobilitat sostenible quan no ha fet res durant aquesta legislatura i ara tampoc farà res, ni té intenció de fer res ni de demostrar-ho, perquè tot va a la legislatura que ve, qui governi la legislatura, qui ve serà qui ho aplicarà a Mallorca.
0: Sí, perdóname, senyora Cladera, si realment cree que no se ha hecho nada y que premeditadamente se ha engañado a los ciudadanos, a los electores y, sí, y demás. Yo recuerdo la primera o de las primeras entrevistas que hice tanto al señor Galmés como a Fernando Rubio ya en el Consell de Mallorca, donde se daba clara prioridad a desatascar Mallorca, a la movilidad, si quieren. Llevamos 3 años, ¿no?, hablando de ello. Es verdad que no se ha tomado o no se ha aplicado ninguna decisión. ¿Por qué cree entonces que no lo han hecho? Porque digo yo que si algo se promete y si se sabe que es uno de los grandes problemas de los mallorquines, es que no ha habido voluntad o, teniendo buena fe, que en algún momento supongo que usted también la habrá tenido, alguien no le ha dejado hacer. ¿Cómo se lo explica?
1: Bueno, jo veig clarament...
0: Que s'hagi tardat

0: O 3 anys,
1: clar,
0: quasi.
1: Precisament, s'ha tardat 3 anys per incrementar més cotxes a les carreteres. No n'hi ha menys, n'hi ha més ara. Per què ha passat això? Perquè no han fet una política com mereix o que necessita per reduir els vehicles a les carreteres. Han fet una política de fer més carreteres, més asfalt i més carrils. I com més engrandeixes les vies, més llums de cotxes, no les redueixes. Necessites fomentar transport públic, més inversió en transport públic, fer una llei de limitar vehicles però que sigui vigent. Necessites apostar per els vials cívics, que diuen que ho fan, però no n'hi ha cap d'inaugurar que no vengués de la passada legislatura. Necessites fomentar pàrquings dissuasius a les entrades o en els punts de connexió en transport públic, que encara estem aprovant que s'aprovi aquest pla en el Consell de Mallorca. Necessites fer una política molt més integral i molt més decidida, que no només aposti pels cotxos. I el senyor Gomés va venir a desembossar les carreteres pensant en el model de carreteres només. I això és l'error que està fent. I això, jo no sé si és incapacitat de gestió, ingenuïtat o ganes d'enganar en els ciutadans, que se pregunta que tu me demanaves. Per tant, jo ho definiria com a incapacitat de gestió d'un president que no està capaç de complir el que deia, perquè també ja era molt agosarat. El titular de desembossar Mallorca ja era molt agosarat amb eleccions i, per tant, ara li torna aquest.
0: Lo que pasa es que aquí estamos atascados durante todo el año. Y aparte,
1: y ahora todo el año. Sense estiu, molt més.
0: Hablaba, no, mi intención no era hablar tanto de las elecciones, pero acaba de decir usted hace unos instantes una cosa: volveremos a ganar las elecciones en mayo del año que viene. ¿Realmente cree que hay posibilidades? ¿Qué le dicen las encuestas de la calle, de las que tanto se habla ahora mismo? Y no hablo solamente de las sensaciones que pueda tener usted, su partido, aquí en Mallorca y en el Consell, sino por todo lo que está pasando a nivel nacional, por los casos de corrupción y escándalos que tiene el propio gobierno, el Partido Socialista al que usted pertenece, y de dónde venir. Bueno, pero estamos hablando del Partido Socialista y de las posibilidades que tiene de ganar las elecciones en las municipales y autonómicas e insulares del año que viene, ¿no? Pero, y sobre todo de dónde venimos en las últimas elecciones autonómicas. Hoy se ha llegado a un pacto en Castilla y León,
1: sí.
0: Pero venimos de las elecciones en Andalucía, Extremadura, Aragón, donde el Partido Socialista en Andalucía ha sacado su peor resultado. ¿Realmente aquí en Baleares tienen posibilidades de recuperar el poder?
1: Falta un any i poden passar moltes de coses. És vera que en aquest moment les enquestes o el que tu dius, no, el que està passant a nivell mundial, no, que l'extrema dreta està pujant i que hi ha aquesta onada, evidentment això és una realitat, però també això un dia baixarà i un dia canviarà. I falta un any. És un any de feina que han de fer els socialistes i que han de convèncer la ciutadania que realment cap on anem no és el que necessitem. Necessitem un altre tipus de polítiques, de realment creure en la gent i ajudar la gent. El que està fent ara la dreta, blanquejant l'extrema dreta amb una involució i un retrocés i després mentint en polítiques que no està fent anuncis però no fent-los, realment basta veure. En 3 anys que duen el governant d'aquí a la dreta, i la dreta i l'extrema dreta, vivim pitjor. És més difícil accedir a un habitatge, carreteres saturades, Mallorca saturada, no han fet cap política de contenció en matèria turística, no perseguim els pisos turístics il·legals i mentrestant no hi ha habitatge. Vull dir, jo crec que clama al cel un canvi a Mallorca i les Illes Balears, i la ciutadania que s'ha de convèncer, evidentment, també nosaltres hem de fer la nostra feina.
0: Ara que estem assistint a varios pactos entre el Partit Popular i Vox, tenemos el ejemplo aquí en el Consell de Mallorca, donde Vox sí que está en el gobierno, no así en el gobierno Balear y en otras instituciones, o en el Consell de Ibiza o de Menorca. Bueno, Ibiza tiene mayoría absoluta, pero aquí en el Consell de Mallorca tenemos el único ejemplo de una institución importante, sí. ¿No? ¿Qué futuro le prevé a Vox en los gobiernos ahora que va entrando y con los antecedentes que tenemos aquí en el Consell de Mallorca? Porque todavía estamos pendientes de los informes técnicos en torno
1: Totalmente.
0: A lo que hizo o no hizo el vicepresidente, sí, del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, de Vox, con el uso personal, aunque lo niegue, del coche oficial, ¿no? Ustedes han pedido en reiteradas ocasiones la dimisión o cese de Pedro Bestar, de Vox, por parte del presidente del Consell, Llorenç Galmés, que no llega y dice que está, el PP dice que está a la espera de esos informes técnicos que no han llegado. Cuando sepamos su conclusión, ¿realmente cree que le podría cesar?
1: Bueno, jo crec que ja l'hauria d'haver cessat, perquè ja està clar, el senyor Bestar va declarar que hi empleava els cotxes. Per tant, està clar que no fa feina 24 hores en seu cotxe, perquè supos que passa per casa seva i no és necessari tenir el cotxe oficial. Està claríssim que ja l'hauria d'haver fet dimitir. El que està fent el senyor Galmés, o està fent fins ara, és, bueno, qui dia passa any en pany, menys això s'apaga i no me trobo amb aquest lío. És una gran irresponsabilitat per part del senyor Galmés el que ha fet aquesta legislatura. És l'única institució a nivell supramunicipal que ha